Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, 107.8 FM.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
2: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades, sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9 del vespre hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
2: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, el nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: A més, continua restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
0: A tot això, els bombers treballen des de 4:15 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van activar o es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a les Gavarres l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la colla Sense Vàlvules.
3: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja les Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
2: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
0: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 quilòmetres per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 quilòmetres per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 quilòmetres per hora i en una trentena més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13 veronals de febrer.

0: aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
0: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
1: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
0: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzaba o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
1: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
2: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al Mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
1: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
0: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
1: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
3: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024. I ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social amb futbolistes del Barça. I així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí. Se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol, jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi. I dic, ah, bueno, molt bé. I dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano. I li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto fes-los interactuar una mica tots dos, no?, perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat el Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres. Seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tendal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Ashley és el segon artista que exaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem de havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No pas...

0: ja sembla... Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina, Tamariu, Mariner de Terra Endins i Lola, La Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que jugarà a les 9 del vespre hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i puc estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. Jo li intento donar molta importància perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanquivau gràcies als gols de Balza, el 28 de Marcos, el 89 i ja en la darrera jugada del partit de Roberto, el 0-3 definitiu al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus, el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanquivau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal a les 8 del vespre, aquest dimecres al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: A la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia, els orellots es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo el Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad es que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y, por desgracia, la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentava ir a hacer marca personal, pero la verdad que este tiempo no es brava.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Iasi a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llambarda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
5: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
3: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
5: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus, i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus, i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades, sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat, sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
3: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
5: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
3: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
5: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
3: I en cultura, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
5: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar carne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
3: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
5: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
3: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
5: Avui continua també restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà.
3: Tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
5: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar amb velocitat en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va va cremar una zona de cultius a la baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
3: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
5: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la Colla Sense Vàlvules.
7: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja el Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
3: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
5: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador van establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60ena de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 quilòmetres per hora i encara n'hi ha una 15ena més, on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 km per hora. En una 50ena la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una 30ena més als 60.
3: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
5: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30ena, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
3: Els municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
5: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla, amb la Ronda Litoral, i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació, a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
3: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
5: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
3: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu, Televisió, Manel Gómez.
8: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau que no libera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Central, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
3: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
5: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
9: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
10: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre es lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
11: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
12: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa i los echen allí, sí.
13: M'asseguro.
12: Sí.
10: No cal la pirotècnia. Sí. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era a la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
14: I sempre se puede celebrar sin petardos con la familia y se puede sentir igual.
9: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
3: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
5: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cor.
15: Des de l'inici del projecte al 2004 ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
16: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
15: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això ha permès reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
3: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
17: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per de produir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agrarers i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
3: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Ric Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miqui Núñez o els 31 Fam. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou, que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.
2: I si no m'estima, cagar la vida, a cagar la vida.
3: Unionides amunt, Don Chugorri, que té mangui a la fresca.
0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axambusto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, la Fumiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
4: Ja vull ser rei, ser per tu.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música amb monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per a Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la bassa del Els Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del nou FM, Queralt Àries.
5: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival NITS de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival NITS.
6: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. S'ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
5: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Bosch. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai, Saskia Van Rijsbeek, i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial Lomang. Ahir es va celebrar la tradicional nit de l'Índia amb un sopar preparat per la comunitat a Vic i amb la projecció de Bahubali d'Epic. Aquesta tarda posarà punt final a la 23a edició la pel·lícula també de l'Índia Superboys of Malegaon.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: En esports arrenquem parlant de futbol, més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina. També hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
0: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UESA s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Redis torna demà als entrenaments. També ho farà l'Ospi a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
0: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret Bruno Lorente.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
8: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser el pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un aler pivot estadounidenc amb passaport italià.
0: Chitam ha signat per un any. El jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu. Stanley Whittaker, base nord-americà de 31 anys.
0: Whittaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
9: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup, y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien al balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones, pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte, y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme, perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya, fins ara en possessió de Jael Bestué, amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Majorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
0: Majorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles, juntament amb Luis Feguerl. Majorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navropka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Yeah.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

fancy thinking bass. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llambarda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: bliss.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: This is nothing new under the sun, but we like it. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes. Una nova connexió. Res de nou a sota del sol. Ens inspirem precisament en el sol i la seva influència vital. Us proposem 19 temes sota el títol Sun com a subjecte, un recorregut des de la sortida fins a la posta de sol. Una experiència sonora que connecta diverses generacions de músics i tendències, plenes d'energia, com la del sol. El sol és eclèctic. Aquesta és la seva connexió. Come on, let's ride into the sun, the Velvet Underground.

0: We are the children of the sun, som els fills del sol. Ens endinsem amb aquesta connexió amb els The Dead Can Dance. Un tema que està inclòs a un dels seus àlbums més recents del 2012, Anastasis, la resurrecció del sol, amb Lisa Gerrard i Brendan Perry, els fundadors incombustibles magnífics Dead Can Dance des d'Austràlia. La mort pot ballar. I ara ens anem més enllà del sol amb els Primal Scream. Rescatem un tema de l'àlbum Screamadelica de 1991. It's higher than the sun. Transcendint el temps i la influència amb els Primal Scream.
1: My brightest stars, my

Not music, no, això no és música, és tota una experiència sonora. I connectem amb els Stereo Lab al seu últim disc del 2010, precisament El sol en forma de dimoni. Ens trobem a l'últim, fins al moment, l'últim disc dels Stereo Lab.

There Goes the Sun, aquí arriba el sol, allà, cap allà. Descobrim un costat més adorable de nosaltres mateixos, o mateixes, com ho vulgueu explicar, o com us vulgueu sentir. Bernice Brothers, el 2005, editaven Discover a Lovelier You. El sol ens revela el costat més adorable d'allò que sentim. En definitiva, un tema extret del cinquè àlbum dels Bernice Brothers. I aquí, quan connectem, seguim connectats al sol, aquesta energia groga. De fet, el tema que escoltem seguidament es diu precisament Yellow Sun. El sol groc dels Raconteurs, el 2006, editaven l'àlbum Broken by Soldiers. En Jack White i companyia dediquen aquest tema a aquest astre que ens inspira

Aquesta connexió des dels primers, el primer disc dels Raconteurs.

echoes around the sun. Around the sun, al voltant del sol, aquests són els ecos de Paul Weller des del seu 22 Dreams. Ens perdem al món dels somnis i els ecos al voltant del sol. Un tema del 2008. I ara passem enrere a 1967 amb Jimi Hendrix, Third Stone from the Sun. Extraiem la tercera pedra del sol, el debut discogràfic del Jimi Hendrix. Are You Experienced? Tot una experiència psicodèlica.

Ens refugiem als temples. Els temples són, es pot dir, les estructures solars, Sun Structures. És l'àlbum que van editar el 2014. La neopsicodèlia britànica que ens visita aquí a la connexió Sun. I ens quedem també a un altre racó de Gran Bretanya, Manchester, amb el missatger Johnny Marr, l'exguitarrista dels Smiths. El 2013 editava The Messenger, era el seu debut en solitari, i inclou el tema Sun and Moon, un potent debut al missatger de Manchester entre el sol i la lluna. Endavant, Johnny Marr.

0: Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.
1: Beauty tender glow extinguished, the sky dull from a breeze. Ghostly the dawn was out its rent, uncanny, estranged to our nature, the light like lead.

0: just the birds are silent with surprise.
1: Total Eclipse of the Sun, un eclipsi total de sol sota la influència dels Einstürzen Neubauten. Aquests edificis enderrocats, nous edificis d'Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial. 1999, de fet, és el tema de l'àlbum Silence is Sexy. El silenci és sexy, sí, aquesta és la mostra. I ara passem al crooner de Sheffield, un anglès que és molt en aquests moments reconegut, Richard Holley, el 2007, el seu àlbum Ladies Bridge, des d'un racó de Sheffield, ens observava el sol com es va negar a brillar. The sun refused to shine. Richard Holley.

Sunrise, ha sortit el sol finalment. Després d'insistir en Richard Hawley, el seu company, en Jarvis Cocker, també de Sheffield, el 2001. Juntament els dos feien, copsaven aquest tema, Sunrise, des de l'àlbum We Love Life, Estimem la vida. I així tancaven el que seria l'últim disc dels Pulp fins al moment. Un final èpic, però encara ens queden uns quants minuts de connexió amb el sol. Always the Sun, Stranglers, 1986. Dreamtime és l'àlbum Sempre al Sol, present a les prediccions meteorològiques, fins i tot als somnis. How many times again?

When the sun hits, quan el sol golpeja, ho fa sense pressa, sense pausa. Així és el tema que escoltem, When the sun hits, dels Slow Dive, 1993. El segon disc d'aquest grup britànic, una immersió en el món dels somnis. Lentament, sota el mateix sol, també ens arriba el Real Estate, el disc que van editar el 2017, In Mind. Els efectes del sol són els mateixos a tot arreu. La ment del Real Estate, també, same sun.

the same sun, els mateixos efectes solars, efectes dels cops del sol, són tant aquí com a Austràlia. Però, de fet, ara ja tanquem aquesta connexió amb Setting Sun. Aquest és una aposta de sol del grup britànic Swerve Driver, un controlador de velocitat que ens ha controlat tota aquesta connexió. I així tanquem amb els Swerve Driver, un tema del 2015, el cinquè àlbum d'aquesta banda britànica, I Wasn't Born to Lose You, no vaig néixer per perdre't. Com sempre, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: On the room, this is it. Lady Wolf, the house is. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Dance to the radio, dance to the underground. Welcome back to the Eclectic Connection. Aquí comença la connexió eclèctica. Avui veiem amb aquesta sessió incombustible nit i dia. I comencem amb el Do Dance dels Goat, la banda formada a Suècia, Korpilombolo, amb el seu àlbum Oh Death, veiem fins a la mort, Goat.

Dance, Motherfucker Dance, és un tema de Violent Femmes. El tema en qüestió està extret de l'àlbum Add It Up, ho sumem, al 1993. No fa falta la traducció, però la qüestió és aquesta, que si et diuen que ballis, millor que ballis, perquè si no moriràs. És l'Alice Cooper el que ens toca ja seguidament, des del seu recent àlbum On the Roads, a la carretera, el 2023. Els morts no ballen, segons l'Alice Cooper, però aquí sí que ho fem.

0: Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine?
1: Yes. Frank Zappa, Dancing Fool, ballant com un boig, com un, bueno, un desesperat. En Frank Zappa no sabia ballar, però s'ho muntava així de bé al 1979 des del seu àlbum Shake Your Booty, mou el teu cul. Sí, movem el cul amb el Peter Green seguidament, també un tema de 1979. Aquest és el ball tribal. És el tribal dance in the skies, al cel, des del 97 fins a les vostres orelles, Peter Green.

Emotional Rescue. El rescat emocional dels Rolling Stones ballant per les zones de la teva ràdio. Un tema de 1980. Segueix aquí Incombustible al segle XXI. I no t'equivoquis, que continuem ballant, aquí només volem ballar i seguim amb el tema John Am and Only Dancing, el tema de David Bowie, versionat pels Chameleons en 1986.

Dancing in the Street, veiem els carrers de tot el món des del 1985 amb Mick Jagger i David Bowie. Aquesta és la connexió i continuem ballant ara amb els europeus, amb els Swedes després del Brexit. Ara segueixen ballant a tot Europa presentant el seu nou disc, el Antidepressant. Els antidepressius del 2025 amb Suede. Dancing with Europeans.

Dance in Your Shadow. Veiem a l'ombra amb Kula Shaker en 1996. I continuem amb aquesta connexió, vull dir, ballant al, més enllà, al Cosmic Dancer. Aquest és, connectem amb el cosmos de T-Rex, des de l'Electric Warriors, elèctrics, els guerrers elèctrics de 1971, Mark Bolan.

Born to be a Dancer, nascut per ballar amb els Kaiser Chiefs. Són el grup britànic el 2005 van triomfar amb el seu àlbum Employment, ocupant-se a fons. I a continuació ballem amb els Bauhaus, Dancing, amb la màscara d'aquest grup britànic Bauhaus des del 1981, Mask, Bauhaus.

el teu missatge després del senyal.

Zombie Dance, veiem amb els morts, els cramps, forma part del disc Songs of the Lord Taught Us, les cançons que el senyor ens va ensenyar el 1980 amb els cramps. I això que escoltes és Thin Lizzy, el grup de nord-irlandès. A 1977 editaven Dancing in the Moonlight, ballant a la llum de la lluna, el Phil Lynott amb el seu àlbum Bad Reputation, 1977.

0: things I say. If you ask, she will consent to fancy dance all day.
1: Right. Fancy Dancer. El veiem, veiem amb aquest estil inconfonible d'en J.J. Cale, des de Tulsa fins a l'altra part, a l'altre món. Tulsa and Back, el 2004. I abans de marxar, ens traiem les sabates i veiem amb els YouTube versionant el tema de Patti Smith, Dancing Barefoot, el 1994.

Dancing Barefoot, veiem descalços amb els U2 des de 1994. I aquí arribem al final d'aquesta connexió ballable amb l'últim ball dels Cure, extret de l'àlbum Disintegration. Tot un plaer compartint moments incombustibles amb vosaltres, amics i amigues de la connexió eclèctica. Bona nit i bona sort. Be good.